Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 94%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 94%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 94%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 94%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del

0: Que vaig dir que res i ja sé que no.
1: Ho hauran pensat que sóc idiota.
0: Crec que m'estic quedant calvo.
1: Estan desmirant-me o...?
0: No crec de res, però segur que farem un per bona parella.
1: No vaig intentar-ho perquè és impossible.
0: Esta ruga m'he de riure'n tant.
1: Quin és el braç de llarga?
0: Ah, si són dos millors que jo, mira.
1: Ara ja està,
0: perquè... No tinc COVID.
1: Us dic una cosa seriosament. Crec que en la vida vaig a ser feliç.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 94%.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip viari Joan Garcia, bon dia.
1: Bon dia. A l'AP7 hi ha hagut un accident entre Badia i Barberà del Vallès. Ara ja estan retirant el vehicle, però provoca 6 quilòmetres i mig de congestió.

0: jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diversos bancs informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 25. En el conegut com a cas Leider, la directora general del cos, Mercedes González, admet un mínim de dues reunions amb l'exmilitant socialista, però nega haver cedit a les seves pretensions. Expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i entitats de la societat civil han impulsat una carta oberta al Papa on reclamen la presència del català durant els actes del pontífex a Catalunya i reivindiquen la identitat i la tradició cultural del país. 7 cardenals i una seixantena de bisbes espanyols van encobrir pederastes durant dècades, segons un informe que publica avui el diari El País. Entre els noms que hi apareixen hi ha l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i dos dels seus predecessors. Els Estats Units imposen sancions financeres al president cubà Miguel Díaz-Canel, a familiars seus i a un fill i a un net de Raúl Castro. El president cubà ha acusat els Estats Units de ser agressius i perversos i ha assegurat que toparan amb la determinació dels cubans. Els treballadors de Nestlé votaran avui si estan d'acord amb el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar els acomiadaments previstos per l'empresa. A Catalunya, Nestlé ha rebaixat els acomiadaments de 178 a 119. L'episodi de pluja forta que ha afectat algunes comarques catalanes ha obligat els bombers a fer un centenar de sortides. Al Ripollès, un tren va xocar contra un arbre que havia caigut a la via sense que hi hagués ferits. I la pluja deslueix l'arrencada del Primavera Sound i obliga a cancel·lar les actuacions dels principals caps de cartell. En el cas de la Patum a Berga es van fer modificacions, però es va poder fer la Patum completa. Avui és el torn de la Patum infantil.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Oportunitat perduda del Barça per classificar-se per a les semifinals de la Lliga CB. Derrota al Palau davant el Camp de Múrcia per 87 a 90, que l'obligarà a guanyar demà fora de casa en el tercer i definitiu partit de quarts de final. Empat a un de la selecció espanyola de futbol davant l'Iraq a la Corunya amb gol del blaugrana Ferran Torres i amb el debut oficial de Marc Bernal amb el combinat espanyol absolut. Avui, Espanya-Anglaterra de classificació per al Mundial Femení de l'any vinent. I en handbol a la una del migdia arrenca a Alacant la Copa Masculina. El Barça s'enfrontarà al Valladolid en el primer partit dels quarts de final.
0: I després dels ruixats i les tempestes d'ahir, el temps serà més tranquil, el cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 94%.

sota la matica aquesta. Saps, aquelles, un dia ja veuràs. Un dia que et porti tu genís allà al poble, ja veuràs. Et senten allà, et donen un quilo de mango i vamos, quedes aplatanat després de passar.

no recordo quan va ser. T'enyoro i ferida. Plores perquè no t'entenc. I gira, i gira.

0: I a aquesta hora el primer titular és per la informació del trànsit. Equip viari.
1: A l'AP7 de Cerdanyola, Barberà del Vallès en sentit Girona, hi ha 4 km i mig de retencions i 4 més entre Santa Perpètua i Barberà en sentit Tarragona. C58, 2 km de cua entre Sant Quirze i Sabadell en sentit a Barcelona i les retencions habituals a les rondes. I pel que fa a Rodalies, l'R3 tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre i al tocar-se tota la línia, encara que hi ha trens entre la Garriga i Sant Quirze, i a la R11, la línia de Girona, un arbre a les vies entre Caldes de Malavella i Girona, provoca retards de mitja hora.
0: La consellera d'Educació assegura al Matí de Catalunya Ràdio que se sent

0: de la setmana passada com a oferta a desplegar. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'agència tributària i a diversos bancs informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. En el conegut com a cas Leire Díaz, la directora general del cos, Mercedes González, admet un mínim de dues reunions amb l'exmilitant socialista, però nega haver cedit a les seves pretensions. Els Estats Units imposen sancions financeres al president cubà Miguel Díaz-Canel, a familiars seus i a un fill i un net de Raúl Castro. El president cubà denuncia que els Estats Units volen reforçar el bloqueig de Cuba i assegura que el país toparà amb la determinació dels cubans. Final de la campanya electoral per a la segona volta de les eleccions presidencials al Perú, que s'han de celebrar diumenge. Els dos aspirants, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez, arriben igualats a la votació final. L'episodi de pluja forta que ha afectat algunes comarques catalanes ha obligat els bombers a fer un centenar de sortides. Al Ripollès, un tren va xocar contra un arbre que havia caigut a la via sense que hi hagués ferits. La pluja també va obligar a tallar una estona la C-17 i la C-26 per caiguda d'arbres i esllavissades. El govern autoritza la caça d'exemplars de coipús amb arma de foc. La proliferació d'aquest rosegador invasor ja té efectes sobre els conreus de l'Alt i el Baix Empordà. En funció dels resultats d'aquesta prova pilot, es pot decidir declarar el coipús com a espècie cinegètica. I la pluja desllueix l'arrencada del Primavera Sound i obliga a cancel·lar les actuacions dels principals caps de cartell. En el cas de la Patum a Berga, es van fer modificacions, però es va poder fer la Patum completa. Avui és el torn de la Patum infantil.
1: Esport. Informació, proximitat, música...
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 94%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

0: sindicats que convoquem les vagues d'avui. I bé, la consellera pot seguir equivocant-se i seguir decidint reunir-se amb sindicats que ara mateix estan anant en contra del que demanen els treballadors i treballadores de l'educació i que no estan demanant els diners i els recursos necessaris per revertir l'emergència educativa. La reunió ha de ser amb el comitè de vaga.
1: Pues si me aparten a les vagues de dimarts,
0: sí, de moment està convocat el dia 9, això sortirà un cartell avui mateix, ho hem anunciat i ho anunciarem com a unitat sindical també. La del dia 10 està per acabar de veure, però molt probablement les jornades de lluita s'enfoquin en aquests dos dies per començar, sí.
2: I convoqueu CGT només o vostè també està afegint aquestes convocatòries?
0: Com sabeu, en el tema de les convocatòries hi ha també un tema tècnic. Ara mateix els dos sindicats que tenim convocat algo que pot arribar al dia 9, que és una vaga indefinida, som USTEC i CGT, però això ha sigut una discussió en la unitat sindical, per tant, tota la resta de sindicats que hi són, com la COS, la CNT i la Intersindical, també s'hi sumen, i també estem veient quins són els mecanismes per arribar a les següents vagues. És un tema tècnic, estem tots compromesos en aquesta lluita.
3: En moment són USTEC i CGT, eh?
0: Les convocatòries sí, però això no treu que tothom se pugui afegir, inclús no només sindicats, també demanem a partits polítics que hi donin suport, a organitzacions, al moviment per l'habitatge, que hi doni suport a tothom, clar.
4: Ah, entenc també que serà només per tema Papa o també coincideix el primer dia CELE?
0: Perdona?
4: També coincideix, no?, que és el primer dia de la selectivitat, no sé si també per allà.
0: Bé, el tema de la selectivitat s'ha discutit molt. Nosaltres no estem per afectar a l'alumnat. Les vagues, com sabem, són un problema per tothom, però són un problema principal pel departament, qui ha d'abordar aturar-les. Nosaltres ho fem el dia 9 pel tema de la visita al Papa, però sobretot per la discussió del capítol d'educació. I això és el que nosaltres apuntem, que tots aquests...

0: valoracions de les vagues.
1: Gràcies.
2: Aquí? Sí?
3: Quan digueu. Bon dia, sóc Carles Amigó, delegat de la Intersindical i professor de tecnologia a l'Institut del Palau de Sant Andreu de la Barca. Vinc en representació de la Intersindical per comunicar, primer de tot, que volem felicitar tant als sindicats com a les assemblees com a tots els moviments de professors que hi ha hagut aquests últims mesos, perquè realment aquesta mobilització ha sigut històrica, crec que ens hem de congratular en aquest sentit. També m'agradaria felicitar especialment els sindicats USTEC i CGT i juntament amb nosaltres per haver convocat aquesta enquesta que s'ha fet a nivell de tot el col·lectiu, perquè per primera vegada jo crec que s'han sentit escoltats, històricament sempre havia sigut una reivindicació del nostre col·lectiu que es pensaven o deien que aquestes consultes i aquestes decisions, perdoneu, aquests acords només arribaven en despatxos foscos de Via Augusta. Pues no, es pot consultar, vale? No hem de ser demofòbics, hem de fer una consulta al col·lectiu perquè sigui aquest el que decideixi si els acords són suficients o no.
1: Vale.
3: També m'agradaria felicitar el col·lectiu per haver votat no, perquè nosaltres evidentment creiem que és un pacte totalment insuficient. Creiem que, per exemple, el tema de les ràtios, si llegiu l'acord veureu que està supeditat a partida pressupostària, el qual vol dir que es baixaran ràtios només si ells consideren que tenen prou diners per fer-ho. També el tema...
4: Ràdio Arbúcies.
5: L'emissora que escolten les altres emissores.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 92%.
7: I swear to God when I come home, gonna hold you so close.

Els docents reprenen les mobilitzacions després del rebuig al preacord i els sindicats anuncien noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i l'inici de la selectivitat. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es manté ferma malgrat les peticions de dimissió i reitera que cal una reflexió conjunta sobre per què els docents ahir van rebutjar el preacord. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, manté la confiança en la directora general de la Guàrdia Civil l'endemà d'admetre que es va reunir amb Leire Díez, tot i negar haver cedit a les seves pretensions. El ministre dona per bones les explicacions. Trump augmenta la pressió sobre Cuba amb sancions al president Miguel Díaz-Canel i familiars de Raúl Castro. Avui finalitza el termini que els Estats Units van donar a les empreses estrangeres perquè deixin de fer negocis amb les autoritats de l'illa, cosa que ha afectat empreses hoteleres com Malià. Els Mossos investiguen un nou tiroteig ahir a la nit al barri de Sant Roc de Badalona. No hi ha hagut ferits i per ara no hi ha detencions. La investigació el desvincula de l'últim tiroteig on va quedar ferida un lleu una nena. Condemna de sanció econòmica a la conductora jutjada per provocar la mort de tres motoristes en un accident el 2022 a Alfés, al Segrià. La sentència admet que la dona portava un got de cafè a la mà i es va distreure, però descarta que fos una imprudència greu. Fiscalia i família de la víctima ja han recorregut la decisió. Aquesta primavera, ha estat la més càlida a Catalunya des que s'entenen registres. El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les temperatures de març, abril i maig han superat en més d'un grau la mitjana

0: la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Una derrota implicaria l'eliminació de la penya. En handbol, a la una al migdia, arrenca Alacant la Copa Masculina. El Barça s'enfrontarà al Valladolid en el primer partit dels quarts de final. I en futbol, el Sabadell rep a les 9 del vespre el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. A l'anada 2-0 favorable al conjunt blanc.
1: Refrescada general avui. Al migdia no farà gens de calor o poca. Valors màxims entre 22 i 27 graus. Restes de núvols a comarques de Girona, Barcelona, Tarragona i Vall d'Aran. Al cap de setmana, la temperatura tornarà a pujar.
2: 3Cat Info.
1: Passen 4 minuts.
3: FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 79%.

0: Són les 12. A aquesta hora arrenca al centre de Barcelona una manifestació de docents després del rebuig ahir al preacord. Els sindicats anuncien noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també l'inici de la selectivitat. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es manté ferma, malgrat les peticions de dimissió, i reitera que cal continuar negociant. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, manté la confiança en la directora general de la Guàrdia Civil l'endemà d'admetre que es va reunir amb l'Eire Díez, tot i negar haver cedit a les seves pretensions. El ministre dona per bones les explicacions. Explota un dron marí al port romanès de Constanta, al Mar Negre, sense provocar ferits. El govern romanès confirma que l'aparell és dels que es fan servir en la guerra d'Ucraïna, però no en precisa la procedència. Els atacs aeris russos, mentrestant, han causat almenys 7 morts a Ucraïna aquesta matinada. Els Mossos investiguen un nou tiroteig ahir a la nit al barri de Sant Roc de Badalona. No hi ha hagut ferits i per ara no hi ha detencions. La investigació es desvincula de l'últim tiroteig, on va quedar ferida lleu una nena. Condemna de sanció econòmica a la conductora jutjada per provocar la mort de tres motoristes en un accident el 2022 al Fes, al Segrià. La sentència ha admès que la dona portava un got de cafè a la mà i es va distreure, però descarta que fos una imprudència greu. Fiscalia i família de la víctima ja han recorregut la decisió. Jornada de vaga avui i demà del personal de les biblioteques públiques de Catalunya. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública i condicions de treball dignes. La protesta s'estendrà de manera indefinida cada divendres i dissabte fins que s'arribi a un acord. La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats en fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Són 700 perfils genètics que, comparats amb les mostres aportades per familiars de desapareguts, han permès identificar 27 persones.
1: Esports. El Joventut intentarà igualar avui a partir de les 9 del vespre la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Una derrota implicaria l'eliminació de la penya. En handbol, a la 1 del migdia arrenca a Alacant la Copa Masculina. El Barça s'enfrontarà al Valladolid en el primer partit dels quarts de final. I en futbol, el Sabadell rep a les 9 del vespre el

0: García.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Aquesta hora està previst que arrenqui la manifestació unitària de mestres i professors a l'Arc de Triomf de Barcelona. Els sindicats han anunciat noves vagues la setmana que ve.
2: Informació, proximitat, música.
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 71%.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet. L'endemà del no rotund dels mestres a l'últim preacord tancat entre dos dels sindicats majoritaris del sector amb el govern, avui la tensió es mesura als carrers. Els docents continuen mobilitzats, ja han convocat vaga també dimarts, coincidint amb l'arribada del Papa Lleó 14 a Catalunya, també amb el primer dia dels exàmens de selectivitat i quan al Parlament es debatran els pressupostos d'educació. Al carrer, doncs, els ànims estan encesos. A aquesta hora hi ha en marxa una gran manifestació que ha sortit d'Arc de Triomf i que arribarà al Parlament. Allà, la Maria Groga substituirà la vermella perquè abans també s'hi han concentrat els docents de l'escola concertada. De seguida hi anirem. I els despatxos sembla que totes les parts assumeixen la seva dosi de mea culpa, després de veure el resultat de la consulta que es va saber ahir. Esther Niubó, consellera d'Educació.
1: El sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. I ho resoldrem.
0: I Yolanda Segura, de l'USTEC.
2: Crec que aquí tots els actors no hem fet coses encertades. Què podem fer per reconduir aquesta situació?
0: I la CGT, que n'ha sortit reforçada perquè la consulta va guanyar el no que aquest sindicat defensava, és més beligerant. Demana la dimissió de la consellera i creu que la solució al conflicte passa per un canvi estructural del model d'educació pública a Catalunya.
3: Catalunya al dia.
0: És divendres 5 de juny. Avui també us explicarem que la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN de gairebé 3/4 dels cossos que fins ara s'han exhumat de les fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Quim Balaguer, bon dia.
4: Bon dia, Estel. Corresponen a 700 perfils genètics que s'estan creuant amb els gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara s'han identificat 27 cossos, sobretot soldats republicans morts en combat. Aconseguir-ho no és gens fàcil.
5: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar.
0: És clar, fa 90 anys a l'inici del conflicte de la Guerra Civil. I mirant encara més enrere, la Universitat de Lleida pilotarà el projecte per crear l'arxiu més gran del món pel que fa a documentació de l'edat a mitjana alta d'edat mitjana.
4: Vol arribar a digitalitzar i a permetre que siguin consultables més de 40.000 documents catalans que van dels segles 8 al 12.
6: Amb moltes eines de búsqueda, de combinació, amb la intel·ligència artificial hem pogut fer ara un nivell de búsqueda semàntica molt, molt interessant.
0: I passarem també per Sant Pere de Rodes, que aquest matí ha presentat la nova visita immersiva a aquest imponent monestir de l'Alt Empordà. Es diu Els Ulls de la Història.
7: Benvingut al monestir. Soc Fra Ramon de Bellpuig, monjo almoiner i porter de Sant Pere de Rodes. Acosteu-vos-hi.
4: Permet traslladar-se al segle XIV gràcies a unes ulleres de realitat virtual i s'inclou també un màping i una guia amb recreacions 3D.
0: Pel que fa al temps, refrescada i remullada, generalitzada. Dani Ramírez, què esperem per aquest cap de setmana?
8: Sí, per sort, la gent que pugui gaudir de l'aire lliure no serà exposat a cap situació de risc, com va passar ahir amb aquells aiguats, aquesta gran crescuda del Ter, del Llobregat, a les seves capçaleres cap a Osona, Ripollès, Barcelona,

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva la repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAO, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Ha començat la segona part 18-13 a favor del conjunt català.
0: Fem un cop d'ull també al temps per saber si ja han passat l'episodi d'aiguats. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia a bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb accions reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i al Maresme.
5: Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital i al Maresme una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2. A Barcelona

0: Educació la rebaixa al 28. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
1: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
2: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
3: Elles contra nosaltres, ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
0: La vaga educativa d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar la reivindicació dels docents.
4: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima. Necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
0: El dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, on faran sentir la seva veu. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
5: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
0: Per ara es manté la concentració dels docents repartits aquesta hora a la Ciutadella i també davant del Parlament.
6: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat d'aquesta consulta. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
7: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
0: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
6: De la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
8: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
0: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
6: I més enllà dels docents, avui també jornada de vaga general a les biblioteques, en concret a les portes dels exàmens de selectivitat. És una aturada que serà indefinida tots els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona.
0: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que es plantilla en aquest cas de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga d'avui.
6: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
9: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
10: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar.
9: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
11: Notícies en xarxa.
6: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política i comencem parlant del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez, que ha promès que mai no havia...

0: ha tingut coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díaz. Sánchez ha dit que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
1: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díaz li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
0: A Catalunya, el president Salvador Illa demana al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del fons de liquiditat autonòmic, el finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei de l'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
4: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
3: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del Fla i el finançament autonòmic, que aportaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
4: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
3: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un dia anem coneixent més detalls de la visita del Papa a Barcelona, prevista per la setmana vinent. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin en temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat que hi haurà per l'arribada de Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé dels més grans i rellevants que s'han fet mai a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt Pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
7: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim, i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
6: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: Justament la visita també implica un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
1: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
0: I en el compte enrere per la visita del Pontífex a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
1: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
8: És possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran perquè és una trobada, diguem, no és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que surtin.
1: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al Si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb aquesta visita del Papa.
0: És un quart de tres, ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic fet a Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a 8 aerogeneradors. Són més grans i amb més potència, tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i en l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
9: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Culladetes del Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
10: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
9: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
0: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí, especialment a les comarques de Girona.
1: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall de la línia R3 de Rodalies pel xoc d'un tren en un arbre que havia caigut a la zona de Vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia i s'ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Una altra conseqüència de l'episodi ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els de caps de cartell com Massive Attack, Matt Gial o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
5: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. 4, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
12: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
11: Una Bonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: Daltabaix polític a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrufó. La Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i d'Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins l'equip de govern i obre un procés de reflexió per valorar-ne la continuïtat. Girona FM, Pau Villafañe.
13: Tot després que la Junta de Govern local, Junts i Esquerra hagin votat a favor de l'adjudicació en base a la legalitat del procés i, per altra banda, Guanyem Girona hagi votat en contra basant-se en un informe que, segons l'alcalde, avala l'interès general de l'equipament i revocaria l'adjudicació per començar un procés d'estudi sobre el model de gestió. Així ho ha explicat l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
14: Si hem votat contràriament a aquesta adjudicació és perquè portem setmanes treballant i justificant a través d'informes que existeix un interès general que, tal com preveu la normativa i la mateixa llei de contractes, justifica que es pugui resoldre sense adjudicar un procés de contractació com aquest.
13: Unes discrepàncies que han fet palès una esquerda dins l'equip de govern i és que tant Junts com Esquerra han explicat que la confiança s'ha trencat i que obren un període per valorar la continuïtat del pacte de govern.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona.
1: És el segon en pocs dies, després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, que està passada nit, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors dels trets sense ferits.
0: Una de cada 5 empreses de la indústria del plàstic aturen puntualment la producció pels encariments provocats per la guerra a l'Orient Mitjà.
1: L'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics assegura que el conflicte ha augmentat més d'un 30% el preu mitjà de les matèries primeres i que per assumir-ho les empreses estan reduint la capacitat de les seves fàbriques. Segons un estudi publicat avui mateix, a Catalunya el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any.
0: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar a la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
16: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
15: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
17: I també a l'aparença es publiquen llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
15: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
0: I atenció a aquesta troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre.
1: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
0: Canal T, Leonor Bartomeu.
18: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà. Una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
19: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud. És a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga. No deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
18: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. El Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
20: Bon dia, Marta. En joc el partit de quarts de final de la competició del CAO. El conjunt blaugrana s'està enfrontant a l'Atlético Valladolid. Segona part, 29-19, domina clarament el conjunt català. I el Barça de bàsquet jugarà demà a les semifinals del play-off, el títol de la Lliga CB a Múrcia, en perdre ahir al Palau Blaugrana, amb polèmica al final contra l'equip murcià per 87-90. Xavi Pasqual, tècnic del conjunt català.
21: Serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
20: I la penya rep aquest vespre al Palau Olímpic de Badalona el Baskonia, segon partit de la sèrie de quarts de final. Tenen l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar, per tant, un tercer i definitiu partit a Vitoria. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, el Sabadell busca avui la remuntada davant el Real Madrid Castilla per aconseguir el bitllet a la final del play-off de descens a segona divisió A. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que es prepara per penjar el cartell de no hi ha entrades. Escoltem Ferran Costa.
2: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
20: Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a la Tercera Federació. I diumenge, a 16:15 de la tarda, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà, els badalonins buscaran la gran remuntada, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i també a la xarxa Més. Partidassos aquest cap de setmana de futbol, tots plegats a la xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts, arribem ja a 3:15, fem una petitíssima pausa i seguim amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
4: Continguts en xarxa.
15: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters del Universo.
22: ¿Qué has encontrado?
23: Un lugar. He encontrado un lugar.
15: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ell haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
23: És maravilloso. ¿A que sí?
24: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos?
25: ¿Ha perdido la fe?
24: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
15: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
23: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
22: ¿Qué más?
26: ¡Yo tengo el poder!
15: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba 2 dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
27: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
28: Ya no hay nada más que decir.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació. I ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva aquesta repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En Cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Últims minuts de partit, clar domini català. El Barça guanya 35-22.
0: Cop d'ull al temps després de l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb pedalades reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i també al Maresme, tot plegat, per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf de Barcelona. Han desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Allà hi tenim l'Esther Minguell. Bon dia, Esther.
9: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen encara el parc de la Ciutadella i són molts els que ara es concentren davant del Parlament després de la manifestació, en què han participat 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 90.000, diuen els sindicats, que xifren també el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública pública i de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres, ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: La vaga d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï en el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
11: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar doncs, aquest conflicte. Si no, continuarem igual el curs que ve i l'altre.
9: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga, coincidint amb la visita del Papa. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
12: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
9: Es manté la concentració doncs, de docents repartits aquesta hora per la Ciutadella i també davant del Parlament amb un to més elevat de protesta.
0: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
13: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
9: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
1: Notícies en xarxa.
0: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
9: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
9: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
0: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al seu govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, ha dit, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, també el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
15: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
14: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del Fla i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
15: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
14: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus dos anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Seguim coneixent detalls de la visita del Papa a Catalunya. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents, recordem, i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellver, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt sense oblidar que planeja el nivell 4/5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
17: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
16: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: La visita també implicarà un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
5: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran també d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
0: Ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic de Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a només 6 aerogeneradors. Això sí, són més grans i amb més potència. Tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
18: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes al Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
19: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar, renovar abans d'ocupar més territori.
18: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
0: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí. Ha estat especialment a les comarques de Girona.
5: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall a la R3 de Rodalies pel xoc d'un tren amb un arbre que havia caigut a la zona de vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia. Una altra conseqüència ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els caps de cartells com Massive Attack, Bad Giel o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
20: Una Bonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sant Vicenç i Ona Torelló.
22: Sant Vicenç dels Horts presenta la seva primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que preveu començar a funcionar el 2027, arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar un 20% de l'energia a famílies vulnerables. Lluís Cusí n'és el president.
23: No tria si arribar a final de mes o arribar a final de segle. Ja siguis jugater, tinguis un pis, puguis disfrutar de l'energia sostenible.
22: El projecte compta amb el finançament de la Generalitat i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
24: L'Ajuntament de Torelló prepara una campanya per explicar la nova ordenança municipal de residus que preveu un sistema de bonificacions per premiar la responsabilitat ciutadana. Totes les llars rebran material didàctic per conèixer el funcionament d'aquest servei. Ho explica Laia Pedrós, tècnica mediambiental.
25: Estem preparant un díptic que aviat el tindrem acabat. Juntament anirà un imant amb els productes que van a cada fracció i farem una bustiada a tots els ciutadans perquè puguin tenir aquesta informació.
24: Amb aquest sistema, l'ús correcte de les fraccions d'orgànica, resta i multiproducte pot suposar una reducció directa de fins a 15 euros.
0: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
27: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
26: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
28: I també a l'aparença es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
26: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
0: Atenció a la troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, situada a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre.
5: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
0: Canal T, Leonor Bartomeu.
29: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
30: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
29: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
0: Al Baix Empordà, la Fira de Circ al carrer de la Bisbal aposta per la nova creació en la 31a edició. Més de 50 espectacles i 11 estrenes formen part de la programació d'enguany. La cita reunirà 46 companyies del 17 al 19 de juliol i amb una forta presència de talent català. Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
2: La Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, explica la importància de la Fira del Circ pel municipi.
3: Per nosaltres, com dic, sempre és molt important doncs, donar suport en la cultura, en aquest cas a la Fira de Circ, perquè és una activitat molt arrelada. Després de 31 edicions encara la gent ho demana, els carrers de la Bisbal s'omplen i que, per tant, per nosaltres doncs, poder participar i poder portar part del nostre garet de sorra en aquesta activitat doncs, ens omple d'orgull.
2: La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçant el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com un punt de referència on el circ contemporani pugui créixer, experimentar i connectar amb el públic.
0: Al Vallès Occidental, la música de cambra torna a Sant Cugat. Seran les nits de juliol dins el cicle Nits de Música al Claustre. El cicle comptarà amb 3 concerts enguany. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
4: El quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el torn de la Cobla Juvenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
6: Parlar de les nits del claustre és parlar, doncs, de viure, no? Una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu. I que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
4: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix.

0: Estem escoltant el grup Buhos, que acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta més amb la col·laboració de Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català. Escollit per mi. Ara que estic convençut que no viuré empresonat i que ja no poso escut. Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña. Posa't a caminar.
1: Arriben amb els esports amb molt de ritme. I arriba també en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana ha guanyat l'Atlético Valladolid 38-24 i jugarà demà les semifinals de la competició del CAO. El Barça de bàsquet jugarà demà a les semifinals del play-off al títol de la Lliga ACB a Múrcia. Ahir el Palau Blaugrana van perdre contra el equip murcià en el segon partit 87-90 i tot es decidirà demà. La penya rep aquest vespre el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació. En futbol a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la primera federació, avui a les 9 de la nit, Sabadell-Real Madrid-Castilla, partit de tornada de les semifinals en lluita el bitllet per ser a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. A l'anada, el conjunt català va perdre per 2-0. Per tant, avui han de remuntar. Ferran Costa és el tècnic del conjunt arlequinat.
3: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar. I el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer, i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop. I el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
2: Queden unes 200 entrades per arribar al màxim de 12.000 entrades venudes de posar al cartell de No hi ha entrades. Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a tercera federació. Diumenge a un quart de 7 de la tarda, també en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 de l'anada favorable al Cornellà. Els badalonins que entrenen Miquel Azparren volen la gran remuntada.
4: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
2: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, Calafell-Liceo i Igualada-Barça. En futbol sala, demà comença la semifinal Barça-Inter-Movistar. La cita a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
5: Al final, estos partidos se suelen ganar por pequeños detalles, por el que cometa menos errores, por hacer fuerte el factor cancha. Yo creo que mañana se va a ver un partido de los que, bueno, de los que gusta aquí en el Palau, ¿no? De los que esa afición quiere que ha recuperado esa ilusión con su equipo, pues quiere volver a disfrutar y nosotros queremos que disfruten.
2: En tenis, el català Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros. I en hoquei sobre patins, notícia d'última hora, el partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga Masculina entre el Vilafranca i el Manlleu queda suspès fins a nova resolució, segons ha informat el Club Patí Manlleu. El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club posonenc després que guanyessin la Lliga, celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant-se suspès un partit que s'havia de fer en directe diumenge a la xarxa Més i a les televisions locals.
1: Gràcies, Joan, per aquesta última hora dels esports. Veurem en què acaba tot plegat. De moment, nosaltres ens hem d'acomiadar. Falten una mica més de 3 minuts per les 3. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
6: La xarxa de comunicació.
7: Informació, proximitat, música.
8: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbol.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem seguit la vaga general al sector educatiu aquest divendres, l'endemà del no dels mestres i professors al preacord del govern amb els principals sindicats. L'USTEC, la CGT i la Intersindical convoquen una nova vaga per dimarts que ve, coincidint amb la visita del Papa i amb l'inici de la selectivitat, i també amb el debat sobre el pressupost d'educació al Parlament de Catalunya. També hem connectat amb Madrid, el dia que Pedro Sánchez ha assegurat que mai ha estat el cas de les activitats de Leire Díez dins la suposada trama per torpedinar causes judicials contra el PSOE. I ens hem fixat en la decisió de l'organització del Primavera Sound, que retornarà als assistents l'import de les entrades d'ahir dijous, després d'una nit marcada per la pluja i el vent, que va comportar la cancel·lació de diferents concerts per motius de seguretat. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia, però ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el Tribunal Suprem ha anul·lat la sanció de prop de 900.000 euros que va imposar el Tribunal de Comptes a Vox per ingressos obtinguts en activitats promocionals entre els anys 2018 i 2020. El Tribunal de Comptes va considerar que són donacions que voleren la llei de finançament dels partits polítics. Vox oferia productes com bolígrafs, gorres i mocadors als actes del partit sense posar-hi un preu fix, no hi havia factures de vendes i les aportacions es feien en guardioles amb l'etiqueta de donatius. El partit d'Abascal va presentar recurs contra la sentència d'aquest Tribunal de Comptes i ara el Suprem els ha donat la raó. Argumenta el Suprem que els ingressos obtinguts per activitats promocionals es podrien considerar donacions encobertes si els imports pagats fossin desproporcionadament alts, i diu que no és el cas d'acord amb la comptabilitat del partit. Mentrestant, Alacant continua la investigació per la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública que haurien anat a parar a mans de funcionaris i als càrrecs del PP. Anem cap a València, Pepa Ferrer.
3: El cas és un escàndol que ha sacsejat el Partit Popular d'Alacant. Avui han declarat 8 dels 15 imputats, tots ells propietaris d'un habitatge a Les Naus, que han explicat com van accedir a les vivendes. Els arguments per defensar-se han estat similars. Només van aportar la documentació d'un dels membres de la parella perquè només un d'ells havia de viure en aquells habitatges. Aquest ha estat el cas de l'arquitecte de l'Ajuntament i dona del tècnic de la Conselleria d'Habitatge que va validar els visats. El tècnic va declarar fa uns dies i va argumentar que havia assumit el tràmit de tots els expedients per manca de personal i que en aquell moment ell i la dona estaven en procés de separació. Avui, ella, l'arquitecta, ha defensat que complien tots els requisits i que no va aportar documentació econòmica perquè només havia de viure ella i la filla. Un dels requisits per accedir als habitatges era no superar els 60.000 euros de renda. La jutgessa està investigant com es va dissenyar i aplicar el sistema d'adjudicació dels 140 habitatges de luxe i quins controls es van exercir.
2: Recollida de signatures i caminada popular demà com a desafiament i en contra del tancament de Collserola per la pesta porcina africana. Comerciants i restauradors de la zona denuncien una caiguda de la facturació de fins al 70%. Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
4: Bona tarda. Els organitzadors veuen el tancament perjudicial indiscriminat, la seva gestió com un despropòsit i plena d'incoherències. Josep Maria Vallès és l'alcalde de Sant Cugat.
5: Jo em posaré al davant de la manifestació, jo diré allà també. Tota aquesta acció justament és perquè per donar resposta a la ciutadania, perquè la ciutadania no ho entén de cap manera. És que no hi ha cap explicació. Vull dir, la gent se li ha acabat la paciència. Per tant, jo m'hi posaré al capdavant.
4: La caminada començarà demà a les 9 a la casera d'informació de Collserola a l'entrada de la pista de Can Catà i anirà fins a Can Coll. David Àngela, Catalunya Ràdio, Sant Cugat del Vallès.
2: Mentrestant, al Pirineu, el govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del tan reivindicat túnel del Port de la Bonaigua. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Pau Rovira.
6: Sí, un compromís que es va concretar ahir en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu.
7: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
8: La banda sonora del teu dia.
9: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 63%.

0: Bona tarda, són les 4. Més de 15.200, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona l'endemà de rebutjar el preacord amb Educació. L'USTEC, la CGT i la Intersindical han convocat noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també amb l'inici de la selectivitat. La vaga d'avui ha tingut un seguiment de prop del 28%, segons la Conselleria. Pedro Sánchez es desvincula de la suposada trama del cas Leire per entorpir casos judicials del seu entorn. Assegura que no en sabia res ni va donar cap ordre. Un dels assenyalats pel jutge, l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, defensa la seva innocència i diu que l'UCO el vol destrossar. El diari El País publica un informe que sosté que 7 cardenals i una seixantena de bisbes espanyols van encobrir casos de pederàstia durant dècades. Entre els assenyalats hi ha l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les protestes i la vida diària dels ciutadans. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra al Pròxim Orient. Han aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil. Són 700 perfils genètics que s'estan contrastant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts i que ja han permès identificar 27 víctimes. Els Estats Units imposen sancions financeres contra el president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, alguns familiars seus i també de Raúl Castro i les Forces Armades. Una mesura que afegeix pressió contra l'Havana i que coincideix amb la fi de l'ultimàtum a les empreses de fora que tinguin lligams amb el règim. I el Primavera Sound retornarà als assistents l'import de les entrades de dia d'ahir, després que la pluja i el vent obligués a cancel·lar alguns concerts com el de Massive Attack o Bad Gyal. L'organització defensa que els dos escenaris principals eren els més exposats al mal temps i que no es podia assegurar la seguretat del públic, els artistes i els treballadors. Esports.
1: Pedro Costa ha estat el més ràpid a la sessió de divendres del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. També Marc Márquez ha estat setè i s'ha classificat, per tant, directament per la Q2. A la repesca hi hauran de pilotar Maverick Viñales i Alex Rins. En tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per a la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de guanyar en dos sets Bolelli i Babasori. A la final s'enfrontaran el finlandès Helio Vara i l'anglès Patten. I en handbol, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei. Els blaugranes s'han imposat a l'Atlètic Valladolid per 38-24. A la semifinal jugaran contra el Nava o el Ciudad Encantada.
0: I pel que fa al temps, tarda mitja ennuvolada, estarà una mica més tapat a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. Cap al Ripollès, Osona i a les Gavarres no es descarta algun ruixat puntual. L'ambient és molt suau, amb màximes que no han arribat als 30 graus. En alguns indrets, fins i tot la tarda serà fresca.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 4 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 68%.

0: Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Endavant, equip viari.
1: Destaquem les cues provocades per accidents a l'AP7, 10 quilòmetres del Papió a la Bellaterra, direcció Girona, on hi ha dos carrils tallats per una topada. Més endavant, lentitud a Santa Perpètua de Mogoda, sobretot direcció Girona, per la columna de fum de l'incendi en un polígon industrial. I destaquem també la C55 entre Castellbell i el Vilar i Monestrol de Montserrat, on es fa pas alternatiu per una altra topada.
0: Més de 15.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona l'endemà de rebutjar el preacord amb Educació. L'USTEC, la CGT i la Intersindical han convocat noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també amb l'inici de la selectivitat. La vaga d'avui ha tingut un seguiment de prop del 28%, segons la Conselleria. Pedro Sánchez es desvincula de la suposada trama del cas Leiré per entorpir casos judicials del seu entorn. Assegura que no en sabia res ni va donar cap ordre. Un dels assenyalats pel jutge, l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, defensa la seva innocència i diu que Luco el vol destrossar. El diari El País publica un informe que sosté que 7 cardenals i una 60 de bisbes espanyols van encobrir casos de pederàstia durant dècades. Entre els assenyalats hi ha l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Els Mossos d'Esquadra han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les protestes i la vida diària dels ciutadans. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra al Pròxim Orient. Aconsegueixen extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil. Són 700 perfils genètics que s'estan contrastant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts i que han permès identificar 27 víctimes. Els Estats Units imposen sancions financeres contra el president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, alguns familiars seus i de Raúl Castro i les Forces Armades, una mesura que afegeix pressió contra l'Havana i que coincideix amb la fi de l'ultimàtum a les empreses de fora que tinguin lligams amb el règim.
2: Trescat Info.
0: Els esports.
2: Informar. Explicar. Entendre.
3: Pedro Acosta ha liderat amb claredat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, on Marc Márquez ha estat setè. Els altres dos catalans, Viñales i Rins, hauran de passar per la repesca. Demà tota l'acció a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. En tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per a la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de guanyar 2 sets Bolelli i Babasori. A la final s'enfrontaran el finlandès Helio Vara i l'anglès Patten. I en handbol, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei. Els blaugranes s'han imposat a l'Atlètic Valladolid per 38 a 24, volíem dir. A la semifinal jugaran contra el Nava o el Ciudad Encantada.
0: I pel que fa al temps, tarda mitja nuvolada, estarà una mica més tapat a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà, cap al Ripollès, Osona i les...
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 70%.

Sí.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. I d'entrada a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
2: La via més plena és l'autopista AP7, amb trams de congestió intermitents entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès, a Bellaterra, a Santa Perpètua de Mogoda, a causa del foc a la Nau d'Onda, i el més llarg entre Mollet del Vallès i Montornès, direcció Girona. També cua a Martorell i molta intensitat fins a Sant Sadurní d'Anoia, direcció Tarragona. Destaquem també l'autopista del Garraf, la C32 de Viladecans a Sant Boi, direcció Barcelona, per accident, i per una altra topada, la C55 entre Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat.
1: Doncs aquest foc que crema des de mitja tarda a una nau d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda ja està controlat. Així ho ha confirmat l'alcalde del municipi en declaracions a Catalunya Ràdio. L'incendi ha generat una gran columna de fum negre perquè les flames han cremat un magatzem amb motos i recanvis. No hi ha ferits i tampoc s'ha ordenat el confinament dels veïns. Pedro Sánchez es desmarca del tot de la suposada operació liderada per Leire Díez i Santos Cerdán per entorpir causes judicials del seu entorn. El president espanyol assegura que si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, la Fiscalia ha demanat al jutge del cas que interrogui la presidenta del PSOE per les seves converses amb Díez. Més de 15.200, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona l'endemà de rebutjar el preacord amb Educació. L'USTEC, la CGT i la Intersindical han convocat noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també amb l'inici de la selectivitat. La vaga d'avui ha tingut un seguiment de prop del 30%, segons la conselleria. El diari El País publica un informe que sosté que 7 cardenals i una 60 de bisbes espanyols van encobrir casos de pederàstia durant dècades. Entre els assenyalats hi ha l'actual arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les protestes i la vida diària dels ciutadans. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4/5, reforçada des de l'inici de la guerra al Pròxim Orient. Han aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil. Són 700 perfils genètics que s'estan contrastant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts i que ja han permès identificar 27 víctimes. Vladimir Putin diu que no a la proposta del president ucraïnès Volodymyr Zelensky de reunir-se cara a cara per negociar el final de la guerra. El mandatari rus assegura que encara no es donen les condicions i que una possible trobada entre els dos líders només interessa a Ucraïna.
3: Esports. El barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per a la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de guanyar per 2-7 a Bolelli i Vavasori. A la final s'enfrontaran el finlandès Helio Vara i l'anglès Patton. En motor, Pedro Acosta ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez fent el setè millor temps. Els altres dos catalans, Viñales i Rins, hauran de passar per la repesca. I en handbol, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei. Els blaugranes s'han imposat a l'Atlètic Valladolid per 31.
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 72%.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 7. I el primer que fem a aquesta hora és un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
2: Destaquem la congestió a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès, direcció Girona, i molta intensitat entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, direcció Tarragona. Per accidents, aturats encara a l'autovia de Castelldefels, la C31 a l'altura de l'Hospitalet, direcció Barcelona, i l'autopista del Garraf, la C32 a l'altura de Sant Boi.
1: Ha estabilitzat l'incendi que crema des d'aquesta tarda a la fàbrica Montesa Honda de Santa Perpètua de la Mogoda. Les flames han calcinat completament un magatzem logístic i la columna de fum s'ha fet visible des de tota l'àrea metropolitana. No hi ha ferits. Pedro Sánchez es desmarca del tot de la suposada operació liderada per Leire Díez i Santos Cerdán per entorpir causes judicials del seu entorn. El president espanyol assegura que si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, el jutge del cas ha rebutjat la petició de la Guàrdia Civil d'analitzar la informació econòmica del PSC. Més de 15.200, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona l'endemà de rebutjar el preacord amb educació. La USTEC, la CGT i la Intersindical han convocat noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també amb l'inici de la selectivitat. La vaga d'avui ha tingut un seguiment de prop del 30%, segons la conselleria. Vladimir Putin rebutja la proposta del president ucraïnès Volodymyr Zelensky de reunir-se cara a cara per negociar el final de la guerra. El mandatari rus assegura que encara no es donen les condicions i que una possible trobada entre els dos líders només interessa a Ucraïna. La Unió Europea descarta de moment restringir l'entrada de viatgers procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir controls sanitaris als aeroports d'origen. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut es compromet a recaptar 450 milions d'euros per evitar que el focus s'estengui. I les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la seva formació futura.
0: Esports.
3: Acaba de començar a les Comes el tercer partit de les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina entre l'Igualada i el Barça. Acaba de començar i és que només duem 10 segons, per tant el partit encara continua amb empat a 0. D'altra banda, el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a l'Atlètic Valladolid per 38 a 24 i el seu rival sortirà del duel que ara mateix està guanyant per 9 a 8 al Ciudad Encantada contra el Nava, minut 26 de la primera meitat. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per a la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, mentre el quadre individual masculí, l'alemany Alexander Zverev, ha guanyat per 4 sets al txec Mensik, i ara, tot just a les 7, comença l'altra semifinal entre l'italià Cavoli i el també italià Arnaldi.
1: I pel que fa al temps, tarda mitja ennuvolada, estarà una mica més tapat a les Terres de l'Ebre i també a l'Empordà. Cap al Ripollès, Osona i a les Gavarres no es descarta algun ruixat puntual. L'ambient és molt suau, amb màximes que no han arribat als 30 graus.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 74%.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 8. Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquesta tarda a la fàbrica Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda, les flames han calcinat completament un magatzem logístic i la columna de fum s'ha fet visible des de tota l'àrea metropolitana. No hi ha ferits. Pedro Sánchez es desmarca del tot de la suposada operació liderada per Leire Díez i Santos Cerdán per entorpir causes judicials del seu entorn. El president espanyol assegura que si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, el jutge del cas rebutja per ara la petició de la Guàrdia Civil d'analitzar la informació econòmica del PSC. Més de 15.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona l'endemà de rebutjar el preacord amb Educació. L'USTEC, la CGT i la Intersindical han convocat noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també amb l'inici de la selectivitat. La vaga d'avui ha tingut un seguiment de prop del 30%, segons la conselleria. Els Estats Units imposen sancions financeres contra el president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, alguns familiars seus i de Raúl Castro i les Forces Armades, una mesura que afegeix pressió contra l'Havana i que coincideix amb la fi de l'ultimàtum a les empreses de fora que tinguin lligams amb el règim. La guerra a l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment la producció d'una de cada 5 empreses de plàstic de Catalunya. La patronal del sector diu que en fabrica menys pel conflicte, que ha encarit les matèries primeres i ha complicat la cadena de subministrament. El diari El País publica un informe que sosté que 7 cardenals i una 60 de bisbes espanyols van encobrir casos de pederàstia durant dècades. Entre els assenyalats hi ha l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. I el govern de l'Aragó rebutja les paraules del ministre de Cultura qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. Ernest Urtasun va qualificar ahir la sentència de vergonya i avui li han respost que la vergonya és la seva falta de respecte.
2: Esports. La penya rep avui el Baskonia a l'Olímpic de Badalona per intentar igualar la seva sèrie dels quarts de final de la Lliga CB. Una derrota implicaria l'eliminació de l'equip verd i negre. Aquest partit en directe al Tot Gira l'App i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. En joc el tercer partit de les semifinals de l'Hockey Lliga entre l'Igualada i el Barça. A les Comes, una eliminatòria que està empatada a 1. El marcador també reflexa un empat a 1 a la segona meitat. A les 9, Calafell-Liceo. I en vol el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei. Els blaugranes s'han imposat l'Atlètic Valladolid per 38-24. Les semifinals la jugaran contra el Nava o el Ciutat Encantada.
1: I pel que fa al temps, el cap de setmana es presenta força tranquil, però no del tot. Dissabte, després d'un matí amb cel variable, la tarda arribarà amb xàfecs al Pirineu i al Prepirineu, també al prelitoral, i el diumenge serà més assolellat i amb menys ruixats. La calor es mantindrà a ratlla i les temperatures no passaran dels 32 graus.
0: 3CAT Info.
1: Ara passant 3 minuts de les 8 del vespre, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els bombers esperen donar per control l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda en una nau industrial de l'empresa Montesa Honda a Santa Perpètua de Mogoda en els propers minuts. L'evolució de l'incendi és bona, segons han explicat els responsables de l'operatiu. El foc ha obligat a desallotjar els 150 treballadors de l'empresa i a confinar les persones que eren en altres indústries del polígon. No hi ha hagut ferits. Seguint-ho tot des de Santa Perpètua, hi ha la Montse Mir. Montse, bona tarda.
3: Bona tarda. La nau de logística de Montesa Honda ha quedat totalment afectada pel foc. Ha començat a 3:45 d'aquesta tarda.
4: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 75%.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
6: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre, en aquesta nova oportunitat que tenim a partir d'ara mateix d'escoltar algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Les comencem avui a casa nostra, a Catalunya, amb la gent dels Amics de les Arts, que tenen nova cançó que es diu Segurament t'estimo, i que és el primer avançament del seu nou disc, que està previst que surti l'any vinent. Els Amics de les Arts, doncs, per començar avui aquestes estrenes i el seu Segurament t'estimo.

fer obrir fronteres i anar-nos-en fins a Nord-Amèrica per escoltar la cantant, actriu i ballarina nord-americana Ariana Grande, també amb nova cançó sota el braç i que es diu Hate That I Made You Love Me.

La cantant, actriu i ballarina nord-americana Ariana Grande, la seva nova cançó Hate That I Made You Love Me. Així també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que segueix el seu camí. I ara mateix tornem a Catalunya. Ell és nascut a Girona, es diu David Mauricio, i extret del seu nou disc, Deixar-ho escrit, amb 7 cançons que en formen part, hi ha aquesta, que és la nova, El que serà de mi. 100.000

El que serà de mi, aquesta és la cançó més nova de David Mauricio, aquest cantant nascut a Girona, amb el seu nou disc, Deixar-ho escrit, amb 7 cançons i entre elles aquesta que hem escoltat. Tornem a fer un viatge, en aquest cas amb la DJ, productora musical i cantant britànica Elisa Rose. La seva nova cançó, Morning Lights.

Morning Light, aquesta és la nova cançó d'Elisa Rose, aquesta DJ, productora musical i cantant britànica. Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya, ella es diu Aina Machuca, és una cantant, model i artista i guanyadora de la quarta edició del programa de talents Eufòria de 3CAT. Des de l'Ametlla del Vallès, així ens arriba amb una cançó que ja ens prepara per l'estiu. L'estiu ets tu. Quan el sol

0: tu.
1: L'estiu ets tu, aquesta és la nova cançó d'Aina Machuca, la seva cançó que ja, com us deia, ens prepara per l'estiu. La història que ens ha portat la cantant, model i artista, guanyadora de la quarta edició del programa de talents Eufòria de 3CAT. Des de l'Ametlla del Vallès ens ha acompanyat. I ara fem un viatge de nou cap a Anglaterra per escoltar el DJ i productor anglès Jonas Blue amb nova cançó que es diu Girl.

És el més nou del DJ i productor anglès Jonas Blue, la seva nova història, que així també ha sonat i que es diu Girl. Seguim, i ara mateix anem a escoltar a una gent que es diuen Potser Dimarts. És, segons ells, diuen indie pop rural. Arriben des de Sants, Barcelona, i de l'Alt Penedès. La cançó que ens proposen és aquesta que escoltarem. Digue'm, per què m'has fet venir?

Aquesta és una de les sis cançons que trobem en el disc Disculpeu l'enrenou, el nou disc dels Potser Dimarts. Aquest grup d'indie pop en rural que ens arriben des del barri de Sants i des de l'Alt Penedès. La cançó Digue'm, per què m'has fet venir? Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem ara mateix a compartir una de les cançons de Perry, el projecte en solitari de Perry Edwards, exintegrant del famós grup britànic Little Mix. El passat mes de maig va treure una nova cançó que ara escoltarem i que es diu Passenger Princess.

Una de les cançons que enganxaran segurament aquest estiu es diuen Flashy Ice Cream, són sabadellencs, i aquesta és la seva nova cançó que avui ha sonat aquest estrenes. Es diu Imagina. Seguim endavant el nostre camí a través d'estrenes, acompanyant-te siguis on siguis, envoltats com sempre de bona música, de bones històries, que ara mateix passen per compartir el més nou del productor Michael Gray i la col·laboració en la veu d'Audrey Martels. Això es diu Beautiful.

La cançó es diu Beautiful, ens la porta Michael Gray, el DJ i productor anglès, i amb la col·laboració d'Audrey Martels, aquesta compositora, cantant i actriu nord-americana, vocalista de gira de la mítica banda Nile Rodgers and Chic. Beautiful, un altre dels temes interessants de la setmana, com també ho és Ivan Herzog. Ell és de Cambrils i ens presenta nova cançó que es diu Des de lluny.

Ivan Herzog, aquesta és la seva cançó des de lluny, des de Cambrils ens arriba, i amb la seva cançó que hem escoltat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Donna Lewis, és una cantant galesa, i amb la col·laboració de David Lowe ens proposen aquesta peça anomenada Fall Back Girl.

Donna Lewis, la cantant galesa, amb la col·laboració de David Lowe i aquesta cançó que es diu Fall Back Girl, una altra interessant novetat de la setmana. Es diu Ningú, és un projecte liderat per Guillem Obradors, que és originari de la comarca del Bages, concretament de la zona de Navàs, i amb un fort vincle artístic i professional a Manresa i Rodalies, a la Catalunya Central. I la cançó que escoltarem d'ell és I mai t'ho he dit. Aquest és el projecte musical Ningú.

El projecte Ningú, com us deia, liderat per Guillem Obradors, des de la comarca del Bages, ens ha acompanyat amb aquest I mai t'ho he dit. Seguim ja pràcticament a la part final del nostre camí, ara mateix amb el més nou de Paul McCartney. Té nou àlbum i noves històries musicals que sonen d'aquesta manera. Come Inside és una d'elles.

Home Inside, aquesta és la nova creació musical de Paul McCartney amb un disc que porta com a nom The Boys of Dungeon Lane. I acabem, posem el punt i final avui aquest estrenes amb el cantant Tito Martí, nom artístic d'en David Martí, és un cantautor musicalment establert a Castellfollit del Boix, a la comarca del Bages, tot i que va néixer a Menorca i té unes profundes arrels menorquines. La seva família és de Ferreries i Maó. Per tant, escoltarem una de les seves cançons, la més nova, Si no fos un covard, i així acabem aquest estrenes amb Tito Martí. La setmana que ve tornem, aquí mateix. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 75%.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 4 al 21 de juny torna un dels títols imprescindibles de Mozart, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. Avui, Le nozze di Figaro.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Le nozze di Figaro és una òpera bufa, per tant còmica, dividida en quatre actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte, tot i que basat en la comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relatiu, més aviat discret, tant és així que al cap de pocs dies de la seva estrena es va programar un títol, en aquest cas de Vicent Martín i Soler. A Catalunya va arribar Le nozze di Figaro el 4 de febrer del 1916, també al Gran Teatre del Liceu, teatre que l'acull del 4 al 21 de juny en una nova producció signada per Marta Pazos i amb una forta presència de talent local. En quant als personatges principals que intervenen a Le nozze di Figaro de Mozart, Figaro, precisament, el nostre protagonista, és el criat i com del comte d'Almaviva, a qui va ajudar-lo a casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla, la primera part de l'obra de Beaumarchais i que posteriorment transformaria en òpera, entre d'altres, Gioachino Rossini. El paper de Figaro és un paper per baríton o baix baríton amb molt de carisma. Susanna és la criada de la comtessa d'Almaviva, promesa de Figaro i objecte de desig del comte d'Almaviva, paper per soprano que demana flexibilitat vocal i agilitat. El comte d'Almaviva és l'antic Lindoro que va aconseguir casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla. Ara, ja madur, convertit en baix baríton o baríton, ha de tenir autoritat, elegància i, per descomptat, agilitat vocal. La comtessa d'Almaviva, de nom Rosina, està enamorada del comte, el barber de Sevilla, i encara n'està enamorada ara, a les noces de Figaro, però està dolguda per les fugides nocturnes del seu marit. Paper el de la comtessa per soprano lírica, que ha de cantar amb una enorme elegància i un excel·lent sentit del fiato, la respiració típicament mozartiana. Cherubino és un patge de la noblesa, adolescent, que desperta del seu sentiment amorós i, en conseqüència, té tot el dia les noies al cap. És un paper de nen cantat per una mezzosoprano que ha de dominar la coloratura. Marcellina és la criada del doctor Bartolo, poc important, al barber de Sevilla, que ara apareix com la seva antiga amant i mare de Figaro. És un paper aquest per mezzosoprano. El doctor Bartolo és l'antic tutor de Rosina, ara el metge del Palau, que s'acaba descobrint que és el pare de Figaro. Paper el de Bartolo per baix còmic de relleu relatiu. Don Basilio és el sacerdot de qüestió de reputació, el barber de Sevilla, ara mestre de música de Susanna, un tenor que té àrea pròpia que s'acostuma a suprimir. Destacarem també la part de Barbarina, la filla del jardiner Antonio, que està enamorada de Cherubino, paper per soprano, i Antonio, el jardiner del comte d'Almaviva, paper per baix còmic secundari. També hi ha un notari, que és Don Curzio, un paper còmic secundari, en aquest cas per tenor. En tot cas, Beaumarchais, molt orgullós de conèixer Espanya en l'època en què des de França se la veia com un país exòtic i quasi perillós, va voler demostrar les seves familiaritats amb Sevilla i la seva gent escrivint la comèdia El barber de Sevilla l'any 1774, no exempta de certa sàtira social, ja que els assumptes d'amor de l'incapaç comte d'Almaviva ha de resoldre'ls el seu criat, el despert i intel·ligent Figaro. Beaumarchais va donar una prova més dels seus coneixements sobre Espanya en una segona part, Les noces de Figaro, que la censura va mantenir amagada fins que per desig personal de Maria Antonieta va donar pas a l'obra teatral l'any 1784, on, entre somriures i gràcies, s'ocultava un missatge molt més dur contra els injustos privilegis de la noblesa. De fet, l'obra va estar prohibida per tota Europa, però l'emperador Josep II d'Àustria, el germà de Maria Antonieta, sempre atent a donar una imatge liberal i tolerant, va decidir autoritzar la conversió en òpera de la citada peça teatral, encara que va procurar que les escenes més reivindicatives no apareguessin de manera explícita en aquesta òpera. Mozart va convertir la història de Beaumarchais en una òpera còmica italiana sense cap mena de relació musical amb Sevilla o amb Espanya. De fet, la complexitat de l'òpera va fer que el seu èxit a Viena fos relatiu. En canvi, a Praga va convertir-se en un èxit rotund i els diumenges per la tarda es ballaven peces extretes de la partitura en els balls populars de la ciutat. La qual cosa va motivar que l'empresari de l'òpera italiana a Praga sol·licités a Mozart i el seu llibretista Lorenzo da Ponte una nova òpera, i així naixia un títol també indispensable al catàleg operístic de la cultura occidental, com és el Don Giovanni, que s'estrenava l'octubre del 1787. En tot cas, avui el nostre protagonista no és Giovanni, sinó Figaro. Per tant, anem a situar-nos a l'inici de les noces de Figaro de Mozart.

mides de l'habitació que ocuparan en casar-se per poder col·locar-hi el llit, tal com sentim ara mateix de fons. Susanna no vol que s'instal·lin en aquesta habitació, ja que està a prop de l'habitació del comte, que suposa el seu matrimoni. La festeja, i no només això, sinó que exigeix el seu dret a cuixa, encara que havia renunciat públicament a ell en el cas que ella es casés. Inicialment, Figaro vol convèncer Susanna i li narra tots els beneficis de situar-se en aquella cambra, però l'astuta Susanna desplega tots els seus arguments i fa que el seu estimat Figaro s'adoni dels riscos als que està sotmès a la seva xicota dormint tan a prop de la cambra del comte. Luca Pizzaroni és Figaro, el mateix Figaro que per cert podrem escoltar al Gran Teatre del Liceu, mentre que Christine Karch interpreta a Susanna, amb dos dirigits per Yannick Nezet-Séguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa.

Figaro, en sentir els arguments de Susanna, pensa que si el comte d'Alma Viva vol ballar, se vol ballare, ho farà al so que ell toqui. Dit d'altra manera, Figaro diu que no estarà sotmès a les ordres del comte, un argument realment revolucionari si tenim en compte que l'òpera és del 1786. El baríton Luca Pisaroni és de nou Figaro.

Apel·lant a la venjança, és a dir, la vendetta, venen a exigir un antic acord pel qual Figaro ha de casar-se amb Marcellina o bé pagar-li una quantitat molt alta de diners. Susanna i Marcellina, en veure's i sabent que es detesten, canten un duet via resti servita, excepte les meves deferències, de fingida cortesia. Realment, però, les dues dones es diuen de tot menys paraules boniques.

Susanna era Christiane Karg i Anne-Sophie Bonhoeffer era Marcellina, les dues dirigides per Janine Gnezet-Seguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Després d'aquest encontre entre les dues rivals apareix el jove Cherubino, el patge del comte, que s'ha d'amagar quan entra a la cambra el seu senyor. Abans, però, el jove Cherubino mostra el neguit en el que viu. No en sopiu, cosa són, cosa faig, ja no sé ni el que sóc ni el que faig. I que cada cop que veu una noia, diu, el cor li comença a bategar amb força. No en sopiu,

0: Aquest querubino era la mezzo Angela Brower. Quan el comte apareix, Querubino s'amaga. En creure's a soles amb Susanna, el comte ofereix molts diners a la jove a canvi d'una cita, però ella rebutja aquests diners. Acte seguit apareix Don Basilio, mestre de música i organista del Palau, així que el comte s'ha d'amagar també. Don Basilio explica a Susanna l'interès que té el comte per ella i l'interès que té Querubino, amagat en aquesta mateixa habitació, per l'esposa del comte. El comte, en sentir-ho, reapareix enfurismat.
1: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Posto andate e scacciate il seduttor.
0: Com sentim, el comte ple de fúria amenaça amb acomiadar Querubino, però quan el mateix Querubino surt del seu amagatall entén que ha estat testimoni de la seva escena amb Susanna i canvia d'actitud. Ara apareix Figaro al costat d'un grup de camperols que agraeixen al comte l'abolició d'un dret feudal, el dret de pernada, el dret a cuixa, per entendre'ns, en què un senyor tenia dret a passar la primera nit de noces amb les serventes que vivien a casa seva. Una barbaritat des de la nostra perspectiva, però un costum que existia en el passat. I Figaro li demana que el casi amb Susanna. Promet fer-ho per la pressió que exerceix la presència de tanta gent i per desempallegar-se de Querubino, el nomena oficial del seu regiment i acte seguit li ordena partir cap a Sevilla com a soldat. És quan Figaro, en saber que Querubino serà oficial, li canta Non più andrai farfalloni amoroso i ironitza amb el jove assegurant que se li ha acabat anar darrere de les noies, ara s'haurà d'acostumar a les marxes marcials pel fang. És el baríton Luca Pisaroni.
2: Non più andrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle trovando riposo, narcisetto adoncino d'amor.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de les noces de Figaro de Mozart, la comtessa lamenta les infidelitats del seu espòs. Porgi amor qualquer istoro, dona'm amor, diu, algun remei. Un preciós lament en el que la comtessa enyora la càlida relació que tenia amb el seu marit. Canta la comtessa en la veu de la soprano Sonia Yoncheva.

Després d'aquesta preciosa i meravellosa escena, arriben Susanna, que és la donzella de la comtessa, i Figaro. Tots tres tramen un càstig pel comte. Acorden disfressar Cherubino de donzella per citar-lo amb el comte al jardí, fent-li creure que es veu amb Susanna. De manera que un cop atrapat Infraganti, el comte ja no podrà oposar-se a les núpcies entre Figaro i Susanna. Figaro surt de la cambra i entra Cherubino, que li demana consell a la comtessa. Assegura trobar-se molt desorientat i diu que no entén les reaccions del seu propi cos. En presència de les dones, de sobte està gelat i de cop és tot foc. Canta la mezzosoprano Angela Brauer.

Acte seguit, la comtessa i Susanna el disfressen de dona i citen al compte una entrevista amb Susanna, a la que en realitat assistirà Cherubino.

En aquest moment apareix el comte i Cherubino s'ha d'amagar de nou en una habitació, cal recordar que va vestit de dona. La comtessa li diu al comte que és Susanna qui s'ha tancat al vestidor i ell intenta tirar la porta al terra, mentre Susanna, també amagada, ajuda a sortir de l'habitació a Cherubino i es posa ella al seu lloc. Finalment la comtessa confessa al comte que és Cherubino qui està amagat, però en obrir la porta on s'amagava no hi ha Cherubino sinó que apareix Susanna. I tant la comtessa com el comte es queden realment molt sorpresos. Aleshores, la comtessa, recuperant la calma, li diu que tot respon a una trama per posar gelós al comte. Per acabar d'embolicar la troca, entra en escena el jardiner Antonio i es queixa que algú ha trepitjat les flors i ha trencat els testos saltant des d'una finestra. Acte seguit, apareix Figaro i diu que ha estat ell, però Antonio mostra uns papers que va perdre qui va saltar per la finestra, que resulten ser les credencials de Cherubino. Figaro diu que Cherubino les hi va donar perquè faltava un segell, però el comte no queda convençut amb l'explicació. Cal recordar que inicialment el comte ha sabut dels desitjos de Cherubino per la comtessa. Per si no n'hi havia prou amb aquest embolic, en aquest mateix moment apareix Bartolo i Marcellina, de nou, i reclamen al comte el compliment de la seva demanda, les seves noces amb Figaro. I és el que escoltarem tot plegat, tot seguit, aquest plegat final, aquest embolicat final del segon acte, on intervenen fins a 8 personatges d'aquesta òpera. Són Thomas Hampson com a comte, Sonia Yoncheva com a comtessa, Christian Karg com a Susanna, Luca Pisaroni com a Figaro, Philip Sly com a Antonio, Maurizio Muraro com a Dr. Bartolo, Anne-Sophie von Otter com a Marcellina i Rolando Villazón com a Don Basilio, tots dirigits per Yannick Naset-Seguin l'any 2006.

0: Moments d'òpera.
1: El tercer acte de la Enotze di Figaro de Mozart comença quan el jutge Don Curzio exigeix a Figaro el compliment del contracte amb Marcellina, pagant-li una gran suma de diners, però com aquest no els té, l'obliga a casar-se amb ella. Figaro s'excusa dient que ell és de família noble i que no pot casar-se sense una autorització dels seus pares. Assegura que són desconeguts perquè uns bandolers el van robar quan era petit. Com a prova d'aquesta noblesa, mostra un senyal en el seu braç dret, una taca de naixement. Aleshores, Marcellina reconeix la marca i diu que Figaro és el seu fill, que va desaparèixer poc després de néixer i que Bartolo és el seu pare, així que ja no ha de casar-se amb ella. Quan arriba Susanna i veu abraçats Marcellina i Figaro, colpeja el seu enamorat i Marcellina li explica la nova situació. Però ara nosaltres canviem d'escena.

De nou, la comtessa Melangiosa està trista. En trobar-se sola esperant a Susanna, recorda els vells moments del passat, preguntant-se què se n'ha fet d'ells. De nou canta Sonia Yoncheva.

Acte seguit apareix Susanna. La comtessa li dictarà una carta pel comte amb l'objectiu de desplegar la trama conspirada a l'acte anterior, és a dir, confondre el seu marit i citar-lo amb Cherubino vestit de dona. En definitiva, una trama per descobrir les infidelitats del comte. Precisament és en aquest moment quan podrem gaudir de la canzoneta solària, el moment en què la comtessa dicta a Susanna la carta, un dels exemples més sublims del classicisme vienès en la mà d'un dels seus majors genis, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem ara aquest duet en les veus de Sonia Yoncheva com a comtessa d'Almaviva i Christian Karg com a Susanna.

0: Entre aquestes camperoles es troba Cherubino, però vestit de dona. Antonio, el jardiner i el comte el reconeixen com que el comte ho ha autoritzat. Se celebren les noces entre Figaro i Susanna i entre Bartolo i Marcellina.
1: Ecco la marcia! Andiamo!
0: I durant el ball, Susanna passa al comte la nota que va escriure dictada per la comtessa, fixant una cita per aquella mateixa nit. L'agulla amb la que està tancada la carta ha de ser retornada com a senyal de conformitat. El pla és que aquesta nit no es trobi amb Susanna o amb Cherubino, sinó que es trobi amb la mateixa comtessa, així que intercanvia la seva roba amb la de Susanna. L'acte tercer, doncs, acaba amb els cants feliços dels acabats de casar.

0: quart i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera L'Inozio di Figaro de Mozart, situat ja a l'inici del quart acte, quan Figaro sorprèn Barberina buscant l'agulla que segellava la carta, ja que el comte la va entregar a la jove perquè la hi donés a Susanna, però l'ha perduda. Figaro interpreta aleshores que Susanna s'ha citat amb el comte. Empipat convida a Bartolo i Basilio a ser testimonis d'aquesta cita i els adverteix sobre la infidelitat de les dones. Figaro és Luca Pisaroni.
1: Aprite un po' gli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa sono, guardate.

Malgrat la gelosia de Figaro, arriben la comtessa i Susanna amb els vestits intercanviats. Susanna, en quedar-se sola, mostra el seu neguit amorós mentre espera el seu estimat, a qui espera tenir entre els seus braços. De bien y non tardar o gioia bella, assegura, canta Christian Karcher.

0: Recte final de les noces de Figaro de Mozart, quan ara es produeix una trobada realment complicada d'explicar, però ho intentarem. Cherubino, que havia quedat amb Barberina, veu la comtessa, que anava disfressada de Susanna, i intenta besar-la, però en aquest moment arriba el comte, i és ell qui rep el petó. Aquest li respon amb una bufetada que encaixa Figaro, que s'havia acostat a veure què passava. Per venjar-se del comte, Figaro comença a coquetejar amb Susanna pensant que era la comtessa, però quan aquest la reconeix li declara el seu amor, i Susanna s'enfada pensant que el seu espòs no l'havia encara reconeguda. Quan se n'adona, la parella s'abraça i això enfurisma el comte, que confon Susanna amb la comtessa. Quan es descobreix la situació, el comte demana perdó a la seva esposa per les seves sospites i per la seva mala conducta. La comtessa el perdona i acaba l'acte amb una alegre festa. I així és com acaba l'obra en què Beaumarchais anomenava la Folle Journée, el dia boig, en què entre bromes i riures va quedar destrossat el prestigi de la noblesa i es va obrir el camí de la Revolució Francesa. Aquest és, doncs, el final també de Le Nozze di Figaro, l'obra mestra de Mozart i la seva primera col·laboració amb el llibretista Lorenzo da Ponte, títol que del 4 al 21 de juny podrem gaudir al Gran Teatre del Liceu. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

looking for

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 85%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 87%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 90%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Dades rotllo.